Benvinguts al segon programa de Transdata. Una selecció musical proposada pel Mauri i el Toni, feta especialment per Tesla FM. I on hi té cabuda tot tipus de música que provoqui l'escolta activa de l'oient. Avui hem preparat per tots vosaltres una sessió non-stop basada en la música ambiental amb tocs d'experimentació electrònica. Esperem, evidentment, que us agradi i, per cert, bon any a tothom!